dius que què? Que aquí? Però quan? I com? Com? De quina manera? En sèrio? Però per què? No m'enredes, eh?

0: i com ens mosquegen les balconyateres. Són puntets de color, volant disparats per l'habitació. Fronzents minijets, minidarts armats amb fibló. Ai!
1: Però, i tu? Vaja, quina besada. Uf, doncs clar. Ves, què volia? Alça, Manela. No exageris tampoc, eh? Cada quan? Després d'aquí? I per sempre.

dius que què? Que aquí? Però quan? I com? Com? De quina manera? En sèrio? Però per què? No m'enredes, eh?

Kidiuska. Vols dir tant? No m'ho crec, eh? És impossible. I tota, tota! Passis, home, fora cosa de locus.

0: i com ens mosquegen les malpunyeteres. Són puntets de color, volant disparats per l'habitació. Bronzents minijets, minidarts armats amb fibló. Ai!
1: Però, i tu?
2: Vaja, quina besada.
1: Uf, doncs clar.
2: Ves? Què volia?
0: Alça, Manela.
2: No exageris tampoc, eh?
0: Cada quan? Després d'aquí?
2: I per sempre.